Antena Caro, benvinguts a la música.

0: diumenge, 11 d'octubre, la tarda més gran torna a Roquetes. Arriba lo tardeo d'Antena Caro. Viu el Sunset Remember, un festival amb el millor remember amb Dani Calau, DJ Bluemix, Guillermo Argentó i DJ Tites. I tancant les sessions, dos llegendes, Leo Garriga i el gran DJ Piruli. I quan es pongui el sol, DJ Pau Mestres tancarà lo tardeo amb l'urban més actual fins a altes hores de la matinada. L'11 d'octubre, Zona Esportiva Municipal de Roquetes. Entrades a tuktuk.cat i tota la info a les nostres xarxes socials. Antena Caro.
1: Hi there, my name is Emmy Esther and this is my brand new single.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 8, us parla Eduard París. Els bombers han atès un total de 320 avisos arran del temporal de pluja que ha assolat bona part de Catalunya entre dijous i divendres, principalment a la meitat sud. La majoria d'incidències s'han atès a les comarques del Baix Ebre i el Montsià. Una vintena d'actuacions han requerit el salvament de persones. El telèfon d'emergència 112 al seu torn ha rebut 663 trucades i s'han generat més de 500 incidents a causa d'aquestes pluges intenses, principalment per inundacions o per petició d'informació. Els municipis amb més comunicacions han estat Tortosa, Ulldecona, Amposta i Tarragona. I coneguem ara com poden evolucionar aquestes tempestes en les properes hores. Anem a veure la previsió del temps per a la jornada d'avui. Mar Jaureguizar.
2: Pendents dels ruixats que han tingut lloc aquesta passada nit i matinada a les Terres de l'Ebre, però en general al matí de dissabte es presenta de treva. Amb molta nuvolositat, a partir de mig matí i migdia, sobretot, tindrem el creixement de molts ruixats davant de tot el litoral català, que a poc s'aniran endinsant terra endins. Inicialment afectant el litoral prelitoral i compte perquè puntualment ho faran amb molta intensitat. A la tarda, els ruixats afectaran a la Catalunya central, Pirineu i Prepirineu. També seran molt més aïllats, molt més esporàdics, però n'hi han acompanyats de tempesta. Per tant, molta precaució a les properes hores perquè la inestabilitat encara no ha acabat. I tot plegat amb unes temperatures que a les hores centrals del dia es mantindran molt semblants a les d'ahir divendres, i és que els valors més elevats en prou feines passaran dels 26-27 graus.
1: I en plana política, el president Pedro Sánchez obre un període de reflexió per analitzar les conseqüències del no del Congrés als decrets d'habitatge. La Moncloa no descarta cap escenari, tampoc un avançament electoral, tot i que sosté que aquest divendres encara no està en aquesta pantalla. Arran d'aquesta no aprovació dels decrets, 800 persones han protagonitzat dos talls de circulació a Barcelona, una a l'Avinguda Meridiana i una altra a Plaça Espanya. En total, 800 persones, com diem, segons xifres de l'Ajuntament. Els manifestants han exhibit una pancarta amb el lema «Cauen els decrets, bloquegem-ho tot». En el cas del tall de Plaça Espanya ha durat una hora i mitja, mentre que el de Meridiana ha durat dues hores, i les dues protestes, això s'hi han transcorregut sense incidents. I en cultura, les colles castelleres ja estan preparades per al 30è concurs de castells, la gran cita bianual que se celebra aquest cap de setmana a la Tarraquarena, plaça de Tarragona. Les dues jornades es podran seguir en directe a través de les televisions locals i la plataforma La Xarxa Més. I en els esports, en bàsquet, victòria del Barça a l'Eurolliga a la pista del Besiktas per 82-95. Amb aquest resultat, els blaugranes sumen el segon triomf en les tres jornades disputades. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

Diumenge, 11 d'octubre, la tarda més gran torna a Roquetes. Arriba lo tardeo d'Antena Caro. Viu el Sunset Remember, un festival amb el millor Remember amb Dani Calau, DJ Bluemix, Guillermo Argentó i DJ Tites. I tancant les sessions, dos llegendes, Leo Garriga i el gran DJ Pijuli. I quan es pongui el sol, DJ Pau Mestres tancarà lo tardeo amb l'urban més actual fins a altes hores de la matinada. L'11 d'octubre, Zona Esportiva Municipal de Roquetes. Entrades a tuktuk.cat i tota la info a les nostres xarxes socials. Benvinguts a la ràdio.

0: Dissabte 10 d'octubre arriba una nova edició de Gastrocasa a Roquetes. Una jornada gastronòmica dedicada als sabors més autèntics, on podràs descobrir i gaudir de la millor cuina de casa. T'esperem en directe al casal La Ravaleta de Roquetes, o si ho prefereixes, segueix tot l'esdeveniment en streaming. Tradició, gastronomia i producte local s'uneixen en una cita imprescindible. Viu Gastrocasa 2026 a Roquetes.
1: Antena Caro, per escoltar música com aquesta.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, us parla Eduard Baris. El Servei Meteorològic de Catalunya manté activats els avisos de perill alt per intensitat i acumulació de pluges a tota la franja de costa. Qualsevol punt es poden acumular durant la jornada d'avui quantitats superiors als 40 litres per metre quadrat en 30 minuts i els xàfecs poden anar acompanyats de tempesta. Per la seva banda, Protecció Civil ha deixat sense efecte les restriccions de mobilitat interurbana a les comarques de l'Ebre després que el Departament d'Interior hagi rebaixat el pla Inuncat d'emergència a alerta un cop ha passat l'episodi més fort de pluges. Tot i això, la consellera Núria Parlon ha demanat precaució a la ciutadania a l'hora de moure's durant el cap de setmana perquè seguiran havent-hi precipitacions, tot i que segurament no seran tan intenses. I en plana política, el president espanyol Pedro Sánchez ha obert un període de reflexió per analitzar les conseqüències del no del Congrés als decrets d'habitatge. La Moncloa no descarta cap escenari, fins i tot un avançament electoral, tot i que sosté que aquest divendres que encara no està en aquesta pantalla. Per la seva banda, la Generalitat també busca activar la classe mitjana per a comprar de forma conjunta els pisos que es volen vendre els fons d'inversió arran de les polítiques de regulació del mercat de l'habitatge com la contenció de rendes dels lloguers. El govern publicarà a partir del gener de 2027 un nou paquet d'ajuts que pretén incrementar el parc protegit i ajudar els majors de 40 anys a tenir més estabilitat habitacional. La Generalitat assumirà el 50% de la propietat dels habitatges i la persona hi podrà viure com a copropietat durant 50 anys. El Departament de Territori estima que la primera convocatòria d'ajuts amb un pressupost de 100 milions podria servir per a comprar conjuntament al voltant d'uns 2.000 pisos. I encara més habitatge, en aquest cas manifestacions, i és que ahir 800 persones van protagonitzar dos talls a Barcelona, una a l'Avinguda Meridiana amb 500 persones i una altra a Plaça Espanya amb 300, segons xifres de l'Ajuntament, precisament després de la no aprovació dels dos decrets d'habitatge al Congrés dels Diputats. Els manifestants van exhibir una pancarta amb el lema "Cauen els decrets, bloquegem-ho tot". Les dues protestes, això sí, van transcorrer sense incidents. I en plana cultural, les colles castellers ja estan preparades per al 30è concurs de castells, la gran cita bianual que se celebra aquest cap de setmana a la Tarraquarena, plaça de Tarragona. Les dues jornades del concurs es podran seguir en directe a les televisions locals i a la plataforma La Xarxa Més. I en els esports, en bàsquet, victòria del Barça a l'Eurolliga a la pista del Besiktas per 82-95. Amb aquest resultat, els blaugranes sumen el segon triomf en les tres jornades disputades. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

diumenge, 11 d'octubre, la tarda més gran torna a Roquetes. Arriba lo tardeo d'Antena Caro. Viu el Sunset Remember, un festival amb el millor remember amb Dani Calau, DJ Bluemix, Guillermo Argentó i DJ Tites. I tancant les sessions, dos llegendes, Leo Garriga i el gran DJ Pijuli. I quan es pongui el sol, DJ Pau Mestres tancarà lo tardeo amb l'urban més actual fins a altes hores de la matinada. L'11 d'octubre, Zona Esportiva Municipal de Roquetes. Entrades a tuktuk.cat i tota la info a les nostres xarxes socials. Antena Caro.

0: Dissabte 10 d'octubre arriba una nova edició de Gastrocasa a Roquetes. Una jornada gastronòmica dedicada als sabors més autèntics, on podràs descobrir i gaudir de la millor cuina de casa. T'esperem en directe al casal La Ravaleta de Roquetes o, si ho prefereixes, segueix tot l'esdeveniment en streaming. Tradició, gastronomia i producte local s'uneixen en una cita imprescindible. Viu Gastrocasa 2026 a Roquetes.
1: Portem més enllà dels èxits. Tina Caro, benvinguts a la música.

diumenge, 11 d'octubre. La tarda més gran torna a Roquetes. Arriba lo tardeo d'Antena Caro. Viu el Sunset Remember, un festival amb el millor remember amb Dani Calau, DJ Bluemix, Guillermo Argentó i DJ Tites. I tancant les sessions, dos llegendes, Leo Garriga i el gran DJ Pijuli. I quan es pongui el sol, DJ Pau Mestres tancarà lo tardeo amb l'urban més actual fins a altes hores de la matinada. L'11 d'octubre, Zona Esportiva Municipal de Roquetes. Entrades a tuktuk.cat i tota la info a les nostres xarxes socials. Antena Caro.

0: Dissabte 10 d'octubre arriba una nova edició de Gastrocasa a Roquetes. Una jornada gastronòmica dedicada als sabors més autèntics, on podràs descobrir i gaudir de la millor cuina de casa. T'esperem en directe al casal La Ravaleta de Roquetes, o si ho prefereixes, segueix tot l'esdeveniment en streaming. Tradició, gastronomia i producte local s'uneixen en una cita imprescindible. Viu Gastrocasa 2026 a Roquetes.
1: Música.

Diumenge, 11 d'octubre, la tarda més gran torna a Roquetes. Arriba lo tardeo d'Antena Caro. Viu el Sunset Remember, un festival amb el millor remember amb Dani Calau, DJ Blue Mix, Guillermo Argentó i DJ Tites. I tancant les sessions, dos llegendes, Leo Garriga i el gran DJ Piyuli. I quan es pongui el sol, DJ Pau Mestres tancarà lo tardeo amb l'urban més actual fins a altes hores de la matinada. L'11 d'octubre, Zona Esportiva Municipal de Roquetes. Entrades a tuktuk.cat i tota la info a les nostres xarxes socials. Antena Caro, tota la música.

0: Dissabte 10 d'octubre arriba una nova edició de Gastrocasa a Roquetes, una jornada gastronòmica dedicada als sabors més autèntics, on podràs descobrir i gaudir de la millor cuina de casa. T'esperem en directe al casal La Ravaleta de Roquetes o, si ho prefereixes, segueix tot l'esdeveniment en streaming. Tradició, gastronomia i producte local s'uneixen en una cita imprescindible. Viu Gastrocasa 2026 a Roquetes.
1: Antena Caro.

0: diumenge, 11 d'octubre. La tarda més gran torna a Roquetes. Arriba lo tardeo d'Antena Caro. Viu el Sunset Remember, un festival amb el millor Remember amb Dani Calau, DJ Bluemix, Guillermo Argentó i DJ Tites. I tancant les sessions, dos llegendes, Leo Garriga i el gran DJ Piruli. I quan es pongui el sol, DJ Pau Mestres tancarà lo tardeo amb l'urban més actual fins a altes hores de la matinada. L'11 d'octubre, Zona Esportiva Municipal de Roquetes. Entrades a tuktuk.cat i tota la info a les nostres xarxes socials.
1: Benvinguts a la ràdio.

0: Dissabte 10 d'octubre arriba una nova edició de Gastrocasa a Roquetes. Una jornada gastronòmica dedicada als sabors més autèntics, on podràs descobrir i gaudir de la millor cuina de casa. T'esperem en directe al casal La Ravaleta de Roquetes o, si ho prefereixes, segueix tot l'esdeveniment en streaming. Tradició, gastronomia i producte local s'uneixen en una cita imprescindible. Viu Gastrocasa 2026 a Roquetes.
1: Antera Caro.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, és la una, us parla Eduard París. El Meteocat ha elevat al perill màxim de perill l'avís per intensitat de les pluges durant la jornada d'avui. En concret, la possibilitat de precipitacions que acumulin més de 40 mil·límetres en 30 minuts és màxima de 6 sobre 6, mentre que l'acumulació de pluja de 90 litres per metre quadrat en 3 hores està també als nivells màxims de 5 sobre 6. L'avís afecta tot el litoral central durant la jornada d'avui. De cara a demà, les pluges s'aniran desplaçant també cap al nord-est, afectant totes les comarques gironines i part de les barcelonines. Les pluges poden ser torrencials i Protecció Civil ha convocat una compareixença aquest migdia per informar de les darreres informacions sobre el temporal previst. I en plana política, el president Pedro Sánchez ha obert un període de reflexió per analitzar les conseqüències del no del Congrés dels Diputats als dos decrets d'habitatge. La Moncloa no descarta cap escenari, tampoc un avançament electoral. Per la seva banda, la portaveu de Junts, Míriam Nogueras, creu que el president Sánchez actua més en clau electoral que per solucionar el problema de l'habitatge. En una entrevista al suplement de Catalunya Ràdio, Nogueras ha dit que el seu grup parlamentari estan convençudíssims del no als dos reials decrets, n'assumeixen el risc i estan preparats per unes eleccions. Contràriament, el ministre de Drets Socials, Pablo Bustinduy, considera que el no de Junts és un suïcidi polític. En una entrevista al diari El País, el ministre diu que la decisió de la formació de Carles Puigdemont és absolutament incomprensible i suposarà, en paraules seves, la seva desaparició política. Per últim, la secretària general d'Esquerra, Elisenda Alemany, ha reclamat avui a Pedro Sánchez que si decideix esgotar la legislatura sigui per propostes i no pas per xous mediàtics. I en successos, els Mossos d'Esquadra han detingut un total de 18 persones i han recuperat més de 260 telèfons mòbils en dues investigacions a Barcelona en el marc de la lluita contra estructures criminals dedicades a la comercialització de dispositius robats. Les investigacions de la policia catalana han permès constatar que hi ha diversos punts que s'utilitzen per rebre, emmagatzemar, manipular i redistribuir terminals robats, principalment a Barcelona. I en cultura, les colles castelleres ja estan preparades per al 30è concurs de castells, la gran cita bianual que se celebra aquest cap de setmana a la Tarraco Arena, plaça de Tarragona. Les dues jornades del concurs es podran seguir en directe a les televisions locals i a la plataforma La Xarxa Més. I en els esports, en bàsquet, a l'Eurolliga i victòria del Barça a la pista del Besiktas turc per 82 a 95. Amb aquest resultat, els blaugranes sumen el segon triomf en les tres jornades disputades. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

Diumenge, 11 d'octubre, la tarda més gran torna a Roquetes. Arriba lo tardeo d'Antena Cano. Viu el Sunset Remember, un festival amb el millor remember amb Dani Calau, DJ Bluemix, Guillermo Argentó i DJ Tites. I tancant les sessions, dos llegendes, Leo Garriga i el gran DJ Pijuli. I quan es pongui el sol, DJ Pau Mestres tancarà lo tardeo amb l'urban més actual fins a altes hores de la matinada. L'11 d'octubre, Zona Esportiva Municipal de Roquetes. Entrades a tuktuk.cat i tota la info a les nostres xarxes socials. Molt més que cançons que estimes.

0: Dissabte 10 d'octubre arriba una nova edició de Gastrocasa a Roquetes. Una jornada gastronòmica dedicada als sabors més autèntics, on podràs descobrir i gaudir de la millor cuina de casa. T'esperem en directe al casal La Ravaleta de Roquetes, o si ho prefereixes, segueix tot l'esdeveniment en streaming. Tradició, gastronomia i producte local s'uneixen en una cita imprescindible. Viu Gastrocasa 2026 a Roquetes.
1: Antena Caro. Per escoltar música com aquesta.

diumenge, 11 d'octubre, la tarda més gran torna a Roquetes. Arriba lo tardeo d'Antena Caro. Viu el Sunset Remember, un festival amb el millor remember amb Dani Calau, DJ Bluemix, Guillermo Argentó i DJ Tites. I tancant les sessions, dos llegendes, Leo Garriga i el gran DJ Pijuli. I quan es pongui el sol, DJ Pau Mestres tancarà lo tardeo amb l'urban més actual fins a altes hores de la matinada. L'11 d'octubre, Zona Esportiva Municipal de Roquetes. Entrades a tuktuk.cat i tota la info a les nostres xarxes socials. Antena.

diumenge, 11 d'octubre. La tarda més gran torna a Roquetes. Arriba lo tardeo d'Antena Caro. Viu el Sunset Remember, un festival amb el millor remember amb Dani Calau, DJ Bluemix, Guillermo Argentó i DJ Tites. I tancant les sessions, dos llegendes, Leo Garriga i el gran DJ Piruli. I quan es pongui el sol, DJ Pau Mestres tancarà lo tardeo amb l'urban més actual fins a altes hores de la matinada. L'11 d'octubre, Zona Esportiva Municipal de Roquetes. Entrades a tuktuk.cat i tota la info a les nostres xarxes socials.

Dissabte 10 d'octubre arriba una nova edició de Gastrocasa a Roquetes, una jornada gastronòmica dedicada als sabors més autèntics, on podràs descobrir i gaudir de la millor cuina de casa. T'esperem en directe al casal La Ravaleta de Roquetes, o si ho prefereixes, segueix tot l'esdeveniment en streaming. Tradició, gastronomia i producte local s'uneixen en una cita imprescindible. Viu Gastrocasa 2026 a Roquetes.

diumenge, 11 d'octubre. La tarda més gran torna a Roquetes. Arriba lo tardeo d'Antena Caro. Viu el Sunset Remember, un festival amb el millor remember amb Dani Calau, DJ Bluemix, Guillermo Argentó i DJ Tites. I tancant les sessions, dos llegendes, Leo Garriga i el gran DJ Pijuli. I quan es pongui el sol, DJ Pau Mestres tancarà lo tardeo amb l'urban més actual fins a altes hores de la matinada. L'11 d'octubre, Zona Esportiva Municipal de Roquetes. Entrades a tuktuk.cat i tota la info a les nostres xarxes socials.

0: Dissabte 10 d'octubre arriba una nova edició de Gastrocasa a Roquetes. Una jornada gastronòmica dedicada als sabors més autèntics, on podràs descobrir i gaudir de la millor cuina de casa. T'esperem en directe al casal La Ravaleta de Roquetes, o si ho prefereixes, segueix tot l'esdeveniment en streaming. Tradició, gastronomia i producte local s'uneixen en una cita imprescindible. Viu Gastrocasa 2026 a Roquetes.
1: Antena Caro, tota la música. On tu vulguis.

0: Diumenge, 11 d'octubre, la tarda més gran torna a Roquetes. Arriba lo tardeo d'Antena Cano. Viu el Sunset Remember, un festival amb el millor remember amb Dani Calau, DJ Blue Mix, Guillermo Argentó i DJ Tites. I tancant les sessions, dos llegendes, Leo Garriga i el gran DJ Piyuli. I quan es pongui el sol, DJ Pau Mestres tancarà lo tardeo amb l'urban més actual fins a altes hores de la matinada. L'11 d'octubre, Zona Esportiva Municipal de Roquetes. Entrades a tuktuk.cat i tota la info a les nostres xarxes socials.
1: Benvinguts a la ràdio. Antena.

0: Dissabte 10 d'octubre arriba una nova edició de Gastrocasa a Roquetes. Una jornada gastronòmica dedicada als sabors més autèntics, on podràs descobrir i gaudir de la millor cuina de casa. T'esperem en directe al casal La Ravaleta de Roquetes o, si ho prefereixes, segueix tot l'esdeveniment en streaming. Tradició, gastronomia i producte local s'uneixen en una cita imprescindible. Viu Gastrocasa 2026 a Roquetes.
1: Antena Caro.

0: Diumenge, 11 d'octubre, la tarda més gran torna a Roquetes. Arriba lo tardeo d'Antena Caro. Viu el Sunset Remember, un festival amb el millor remember amb Dani Calau, DJ Blue Mix, Guillermo Argentó i DJ Tites. I tancant les sessions, dos llegendes, Leo Garriga i el gran DJ Piruli. I quan es pongui el sol, DJ Pau Mestres tancarà lo tardeo amb l'urban més actual fins a altes hores de la matinada. L'11 d'octubre, Zona Esportiva Municipal de Roquetes. Entrades a tuktuk.cat i tota la info a les nostres xarxes socials.
1: Benvinguts a la ràdio. Antena Caro. 9, 9, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6,

0: Dissabte 10 d'octubre arriba una nova edició de Gastrocasa a Roquetes. Una jornada gastronòmica dedicada als sabors més autèntics, on podràs descobrir i gaudir de la millor cuina de casa. T'esperem en directe al casal La Ravaleta de Roquetes, o si ho prefereixes, segueix tot l'esdeveniment en streaming. Tradició, gastronomia i producte local s'uneixen en una cita imprescindible. Viu Gastrocasa 2026 a Roquetes.
1: Benvinguts a la ràdio. Antena.

diumenge, 11 d'octubre, la tarda més gran torna a Roquetes. Arriba lo tardeo d'Antena Caro. Viu el Sunset Remember, un festival amb el millor Remember amb Dani Calau, DJ Bluemix, Guillermo Argentó i DJ Tites. I tancant les sessions, dos llegendes, Leo Garriga i el gran DJ Pijuli. I quan es pongui el sol, DJ Pau Mestres tancarà lo tardeo amb l'urban més actual fins a altes hores de la matinada. L'11 d'octubre, Zona Esportiva Municipal de Roquetes. Entrades a tuktuk.cat i tota la info a les nostres xarxes socials. Antena.

0: Dissabte 10 d'octubre arriba una nova edició de Gastrocasa a Roquetes. Una jornada gastronòmica dedicada als sabors més autèntics, on podràs descobrir i gaudir de la millor cuina de casa. T'esperem en directe al casal La Ravaleta de Roquetes, o si ho prefereixes, segueix tot l'esdeveniment en streaming. Tradició, gastronomia i producte local s'uneixen en una cita imprescindible. Viu Gastrocasa 2026 a Roquetes.
1: Tiene caro.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 8 per la Lídia Porta. Suspensió general del transport públic ferroviari per l'alerta de pluges torrencials. Rodalies ha suspès tot el seu servei a partir de les 8 d'aquest vespre d'ara mateix, excepte les línies fora de la zona de màxim risc, la RL3, la RL4, la R16 entre Tortosa i Hospitalet de l'Infant. Així també ha anunciat la suspensió dels primers serveis d'alta velocitat previstos per demà diumenge entre Figueres, Girona i Barcelona. També ho ha fet Ferrocarrils de la Generalitat, que també s'aturarà a partir d'ara de les 8 de la nit i fins demà a les 2 del migdia. Rodalies i Ferrocarrils reprendran el servei precisament quan s'aixequin les restriccions. I TMB també ha anunciat que suspendrà el servei continu aquesta matinada del metro, el qual es restablirà a les 5 del matí, fent que aquest dissabte els horaris siguin com el d'un dia feiner. I el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha demanat prudència a la ciutadania davant de l'episodi precisament de pluges excepcional que viu aquest cap de setmana a Catalunya. El president ha instat a la població a quedar-se a casa i seguir totes les indicacions dels serveis d'emergències i complir les restriccions que s'han anunciat. I pel que fa al concurs de castells, la final d'aquest diumenge finalment no suspendrà i només s'endarrerirà a la tarda, quan ja no estigui activada l'alerta de les pluges torrencials. Eric Rossic i Radio Ciutat de Valls.
2: La jornada de diumenge del concurs de castells de Tarragona es desenvoluparà a partir de les 4 de la tarda. Així ho ha anunciat fa pocs minuts l'alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, que posa solució a la problemàtica arran de les fortes pluges previstes per aquesta nit i l'alerta del Pla Inuncat de suspendre les activitats a l'aire lliure i els desplaçaments des de les 8 d'aquest vespre fins les 2 de la tarda de demà diumenge. Això ho explicava l'alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales.
3: Poder resoldre els dubtes que hi ha respecte a la celebració de demà d'aquest segon dia de concurs, i el que diem és que se celebrarà però per la tarda, en aquest cas a partir de les 16 hores de la tarda de demà que podrà celebrar aquest concurs. La idea és, òbviament, el decret entra en vigor a les 20 hores d'avui fins a les 14 hores de demà, i aquest marge prudencial de 2 hores per tal que pugui haver, doncs, l'accés, l'arribada de totes les colles.
2: És per això que fora horari de l'alerta per la pluja, el Vall ha explicat que es podrà desenvolupar la jornada amb normalitat a la Tarraco Arena Plaça. En principi, l'obertura de portes seria a partir de 2:45 del migdia, i amb el vistiplau de totes les colles participants a la jornada de diumenge a la Tarraco Arena Plaça.
1: Bé, els bombers de la Generalitat han registrat 55 avisos pel temporal a la zona litoral central fins a les 5 de la tarda d'aquest diumenge, i és que s'han produït unes 479 trucades al telèfon d'emergències del 112. La majoria han sigut per problemes en els desaigües, filtracions, algun mur o arbres caigut. I fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

diumenge, 11 d'octubre, la tarda més gran torna a Roquetes. Arriba lo tardeo d'Antena Caro. Viu el Sunset Remember, un festival amb el millor remember amb Dani Calau, DJ Blue Mix, Guillermo Argentó i DJ Tites. I tancant les sessions, dos llegendes, Leo Garriga i el gran DJ Pijuli. I quan es pongui el sol, DJ Pau Mestres tancarà lo tardeo amb l'urban més actual fins a altes hores de la matinada. L'11 d'octubre, Zona Esportiva Municipal de Roquetes. Entrades a tuktuk.cat i tota la info a les nostres xarxes socials. Tota la música.

Dissabte 10 d'octubre arriba una nova edició de Gastrocasa a Roquetes. Una jornada gastronòmica dedicada als sabors més autèntics, on podràs descobrir i gaudir de la millor cuina de casa. T'esperem en directe al casal La Ravaleta de Roquetes o, si ho prefereixes, segueix tot l'esdeveniment en streaming. Tradició, gastronomia i producte local s'uneixen en una cita imprescindible. Viu Gastrocasa 2026 a Roquetes.